0: la de ganes que tenia jo de donar esta notícia. Dani Miquel torna als escenaris, reapareixerà en l'Alcúdia en ja pràcticament uns dies, en 10 dies, el 26 de setembre. Serà en la Casa de la Cultura. Serà un concert molt emocionant, de segur que sí. I serà un concert que la recaudació, i com no podia ser d'altra manera, es dedicarà a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Dani Miquel, hola, com estàs?
1: Hola, guapo. Bon dia. Pues bé i mal, perquè si en la presentació teua ja m'he emocionat, imagina't el dia que me posi a cantar i m'aplaudiguin, ja jo no sé si acabaré la cançó, saps?
0: Com estàs de deberes, Dani?
1: Bé, ja ha acabat tota la historieta i, bueno, el resultat ha sigut positiu. Evidentment, pues en un mes tinc que anar a fer-me proves, i després en 2 mesos, després en 3 mesos, després en 40 anys, cada 40 anys aniré, i les coses que fem els humans, no? Però en principi se ve, ja tinc les reaccions de l'última quimio, pues han sigut superdivertides, per escriure un llibre.
0: Sí? Vols dir? No sé, jo sí.
1: A veure, sí, bueno, no cal que te conte, però bueno, estic molt content, tio, perquè, clar, ha sigut una experiència... Pues imagínate, o no te ho imagines, però brutal, no? Perquè la meva vida pues, ha passat d'estar a veure la cançoneta aquesta, així que és que bonic i tal i qual, res, Dani, mira el garrofer que tens davant i compta les fulles que té el garrofer, saps?
0: Sí.
1: I ha sigut això i durant 5 mesos, i quan allà a principis d'agost m'ha dit que anàvem per molt bon camí, pues ja m'he donat un rotllo de dir, ostres, això ja és... Ja pensé en d'ací 2 setmanes, saps?
0: Que bé.
1: I bé, estic molt content, molt content.
0: De nou, visca la sanitat pública, no?
1: Totalment, tio. Totalment. La sanitat pública i l'educació pública. Mira, ells dos es deurien de tindre en un altar, saps?
0: Sí.
1: I el que fa falta, el món s'arregla a partir d'estos dos, l'escola i la sanitat, i a partir d'ahir ens arreglen tots i totes. M'entens? Perquè jo, mira, t'he dit que jo he estat ahir en les infermeres, que igual t'estan agarrant, no te mereixes que vas a pegar-te una punxa, saps? Que estan agarrant-li a una persona a la mà perquè va acabar de viure i està acompanyant-la en els últims segons de vida, m'entens? Això és molt fort, Això n'hi ha que admirar-ho i protegir-ho, me cachis la mar. M'entens el que vull dir?
0: I tant que sí,
1: i tant que sí. Per mi, la sanitat pública i l'educació pública és imprescindible. Això no n'hi ha que dubtar-ho gens.
0: Dani, saps què em passa a mi? Que, clar, sí, la gent de la costera, la gent de la Ribera especialment, però també molta gent de la costera és molt fan teua, molt, molt, molt fan. I jo ara estic en una edat en la que tinc molts amics que tenen xiques xocoteig. No és el meu cas, però d'amics i amigues sí. I no saps l'alegria que ahir van tindre tots al saber que anaves a tornar als escenaris. A més, en el teu poble i, a més, recaudant fons per a l'Associació Espanyola contra el Càncer i, a més, amb un títol que ja ho diu tot, que és Tornem, i amb una exclamació, perquè et moriries de ganes, no?, per tornar.
1: Clar, mira, aquesta actuació és molt especial perquè ho necessite. A veure si m'entens. Jo ja estic bé, com t'he dit, ja estic recuperant-me, ja estic agafant forces, estic fluixer de defenses, però necessite fer una actuació. L'actuació, per mi, és per acabar i, bueno, pues ahí estàs, ¿vale? Pot eixir bé, me puc emocionar i tal i qual, però la necessite. Saps el que vull dir? Això... Després estaré parat un mes, perquè vull parar, sí. I a partir del 15 d'octubre ja començaré, però esta vaig parlar a l'Ajuntament i dic, mira, quant antes m'agradaria fer una actuació. I clar, l'Ajuntament me va dir que quan volguera i això, i vaig aprofitar perquè la gent del càncer del meu poble, doncs, Dani, què te fa falta? Un psicòleg, el que te fa falta, no? I han estat damunt de mi, i clar, i en experiències de gent que han tingut el mateix i tal, doncs anem parlant amb el seu i anem jugant en tot això, i això és superimportant. I d'alguna manera dic, a veure si podem treure algun duet per l'Associació del Càncer, i així no ho hem fet, no? Però, ja t'hi dic, la base de l'actuació aquesta és perquè jo necessite fer una actuació. Això per mi no sé com dir, no sé explicar, és la base del meu treball, no? I mira, quan te recordes de la pandèmia?
0: Sí, i tant. Sí, sí.
1: Quan acaba la pandèmia, sí. Així hem actuar i jo estic cantant la Massereta, que ja me diràs tu a mi, i arriba el dimecres, i el dimecres, i el dimecres, i me quede, i el músic diu, Fandali, què fas? Dic, pues que se me n'anà la lletra. Saps? Perquè, pues perquè mira, perquè la pandèmia me porta a aquesta situació, no? I bueno, menys mal que sí que se la saben i la pogueren continuar, però me passaven aquests detalls, no?
0: Sí.
1: I ara vull trobar-me i vull veure, i vull afrontar-me també, perquè mira, jo ara, a mi, la presentació que has fet ja m'ha emocionat. A mi me ve una mare, el meu xiquet està esperant, dic, ja l'he cagat, ja me fiqué, saps?
0: Però és que és de veres, Dani, és que...
1: Ja, tio,
0: no estem diguent ninguna mentira. Jo tenia moltes ganes de poder tornar a saludar-te en antena i la gent que ara mateix està escoltant-te de la Ribera, de la Costera, inclús de la Canal de Navarrés, que sé que també tens fans allà, estan emocionadíssims i emocionadíssimes, i per això ho he dit jo. Avui tenim moltes coses de les que parlar i una d'elles és l'oratge, però el primer sempre és la salut,
1: sí.
0: I per això havíem d'obrir avui el programa amb tu. Amb això, i recordant, oients, apunten, dissabte 26 de setembre a les 6 de la vesprada a la Casa de la Cultura de l'Alcúdia, però si no poden anar perquè potser no puguen o simplement és que s'ompliga de seguida i n'hi ha gent que es quede fora, també n'hi ha una fila zero per a qui vulga col·laborar amb esta causa per a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Dani, moltes gràcies. Que bé, tornar a parlar amb tu, de veres.
1: Sí. Vos estimo molt. Sàpigues que vaig anar a la fira.
0: Vaig
1: anar allí, vaig estar 4 minuts perquè anava amb mascareta i això a mi no me mola gens. Sí. Bé, però encara me vaig comprar una navaixeta per fer esclatassangs, que ja veurem si hi ha esclatassangs aquest any.
0: Bueno, encara queda.
1: No vaig poder almorzar la sardina per qüestions de la malaltia, però bueno, la vaig poder olorar. Que això ja
0: el va ser algo. Dani Miquel, un abraçadíssim molt fort, molt fort, molt fort, i a disfrutar molt del concert, eh? Ens en farem res a conyem.
1: Gràcies, bonico.
0: Cuida't.
1: Gràcies, adéu.
0: Adéu, guapo.
1: Adéu.

Doncs sí, les bones notícies s'han de compartir i més encara si tenen a veure amb la recuperació d'una malaltia com és el càncer. 12:30, una pausa xucutiua, com és xucutiuets i xucutiuetes que segur que estan en el concert de Dani Miquel, i en tornar saludem a Lluís Francesc.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: El nuevo Nissan Micra ya está aquí. Descubre su diseño, tecnología y personalidad eléctrica por solo 99 euros al mes. Y además disfruta de la tranquilidad de hasta 10 años de garantía. Ven a Nissan Xàtiva o Nissan Alzira. Pruébalo y descubre todo lo que el nuevo Micra tiene para ti. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
2: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
3: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
4: ¿No será Tu Energía?
3: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
5: Descubre el nuevo MGZS Gasolina, el SUV familiar que lo tiene todo. Diseño renovado, amplio, cómodo y con un equipamiento espectacular desde solo 14.990 euros. Y para que conduzcas con total tranquilidad, 7 años de garantía oficial MG. Un SUV pensado para la ciudad, para viajar y para disfrutar cada kilómetro. Ven a MG Marcos Automoción en Gandía y Xàtiva. Conócelo y solicita tu prueba de conducción. Nuevo MGZS Gasolina. Tu próxima aventura empieza aquí.
0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Compa.
6: Doncs ara sí, a les 12:32 parlem de l'oratge. Perquè és un anar i vindre d'avisos per part de la EMET, d'alertes per part de la Generalitat Valenciana per a les pròximes hores. Sabem que entrem en unes hores relativament inestables, relativament complicades en alguns punts de les nostres comarques. Anem a fer un repàs, ho anem a fer com sempre amb Lluís Francés. Lluís, hola, com estàs?
7: Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Doncs començo jo fent simplement un xicot de repàs i després et pregunto a tu. Simplement jo recorde els avisos que ara mateix estan actius i les alertes també per part de la Generalitat Valenciana per a esta vesprada, especialment des de les 4 de la vesprada així a les nostres comarques costera i canal, avisos de color taronja per pluges. Ja sabem que això significa que és un perill important i demà doncs canvien els colorets perquè avui la ribera està en groc i demà és el contrari, demà està la costera i la canal en groc i la ribera en taronja. Però Lluís, que eres el que saps, portem 24 hores dient el tema dels avisos i ja han canviat 4 o 5 vegades, vull dir que és probable que tornen a canviar, entenc.
7: Evidentment, és debut principalment a que es forma un nucli, una xicoteta d'Anna, que la seva disposició és essencial per a saber on es caurà més o menys, i evidentment els models es tornen bojos, no? Sí. Són models numèrics que tenen moltes influències i moltes variables. Estem parlant d'orografia, estem parlant de vents, no el mateix que vinguin vents de Gregal, que el mateix que vinguin vents de Llevant, no el mateix que vinguin vents del sud o del sud-est. O sigui, estem parlant de que és una situació que és molt variable, que serà un poquet complexa, però el que sí que està clar és que plourà. Més o menys,
6: no ho sabem,
7: però plourà. No. Efectivament, no plourà, el tinc molt clar. I la qüestió és que ahir, per exemple, donava una situació prou complexa a la costera durant aquesta vesprada, no? Ara ha mainat un poquet i de moment, sí, sembla que el recorregut de el talbec del meandro fred d'esta llengua freda que està baixant durant el dia d'avui, que farà que les temperatures baixen demà de forma molt acusada. O sigui, anem a tindre una amplitud tèrmica al voltant entre els 7-8 graus. Wow. Entre avui i demà. O sigui, demà estarem, avui estarem al voltant de 30-31 graus, demà estarem al voltant dels 22-23,
6: sí.
7: De màxima. O sigui, parlant d'una molt acusada baixada tèrmica.
6: I que s'aguantarà uns dies així, també, no? Tinc entès, un parell de dies.
7: Sí, anem a estar durant tot el que resta de setmana en temperatures molt agradables. A partir de dissabte comencen a pujar ja de 25, però no estaran per damunt de 30 durant tot el que resta de setmana. I la setmana pròxima estarem ja el que ja està ullant, fent la ullada, ja, que és l'estiuenc de
6: Sant Miquel.
7: De Sant Miquel.
6: Lluís,
7: que està allà, ja, on importes.
6: Abans d'anar-nos en tan lluny, que això ja ho tractarem el divendres, per avui, per exemple, com bé dius, que ploure va ploure segur, però el perillós que és el que tu dius moltes vegades i que ens agrada recordar, també sabent que venim d'on venim, i sabent que doncs ara mateixa cada vegada que escoltem una vista taronja o fins i tot una vista roja, i ja ens alertem molt, però en un taronja ja comença a preocupar i ja comencen doncs ajuntaments o associacions a prendre mesures, també el sistema educatiu. En este cas, avui, per exemple, recordem que l'AEMET diu que este tipus de tempestes amb pluja poden acumular més de 40 o 60 litres per metre quadrat en una hora o més de 120 en dues o tres hores. Això és torrencialitat de tota la vida, no, Lluís?
7: Evidentment. A més, tu pensa que tenim la mar al Golf de València en torn 26-27 graus, que està prou calenta. Això per un costat. I per un altre costat, la vista taronja ens dona una situació de possibilitat de pluja en una hora 40 litres per metre quadrat. Però anem a ser també concisos. Pot ser irregular i, en principi, es torna prou irregular els punts on caiga lo més gros, lo més fort. No serà generalitzat. Lo que ens comenta és que, sí, ens anem a ploure, però no a porta de la nostra casa a tots 40 litres per metre.
6: Ja, sí, això ho tenim clar.
7: Que això hay que tenir molt clar. I on es troba la situació? Bueno, pues tenim una forquilla que és entre esta vesprada. Esta pròxima matinada, que és la més complexa, tant la pròxima matinada també com les primeres hores de demà al matí, sí. I ja a partir de migdia per la vesprada comença a buidar. Però, en principi, entre esta vesprada i a migdia de demà és on tenim la situació més complexa. Avui, al ser la primera tonga, com solen dir, que és l'arribada del front, és on es produeix el contrast entre les masses d'aire, és en el moment on es produeix la situació més complexa, pues, per això tenim un avís taronja i a prop de costa, debut a la mar calenta, pues demà no solament al litoral sud de València, sinó també al litoral nord d'Alacant i al litoral sud d'Alacant, que estan tots en avís taronja.
6: I anava a dir-te, atenció, Lluís, perquè tenim última hora, ultimíssima, acaba d'actualitzar ara mateixa la Generalitat de nou les alertes i de nou han tornat a canviar. Ara tornen a ser totes taronges a les nostres comarques. I a més hem dit que eren grogues i taronges, no, ara tornen a ser totes taronges. Acaba de compartir-ho ara mateixa la Generalitat.
7: La Generalitat Valenciana, de moment, els dels FIR dels fenòmens meteorològics adversos de Barcelona, per a de l'AEMET, de l'Agència de Meteorologia, possiblement, mira, si segurament
6: es canvia,
7: perquè hay que veure el canvi, perquè possiblement hi ha un canvi, si sempre quan en el meteoalarm, que és el que ens dona pues, una situació a nivell europeu de com està la situació a nivell general, pues generalment diuen, bueno, pues este lloc és el complex, no? Ara, per exemple, mirant meteoalarm, ens està donant una situació de, efectivament, tot taronja. I és tot taronja directament per a tant el litoral, per a demà, és per a demà exactament, vaig a mirar...
6: Sí, és per avui, almenys per ara, per avui. És el que acaben d'actualitzar ara mateix a la Generalitat, que també, com sabem, va...
7: Per avui és taronja, el litoral sud es queda en taronja. De moment no ha canviat res.
6: Lluís...
7: Hay que anar en cura, correcte, perquè l'estem veient en el Eumenet, que és pràcticament el primer que ens dona la informació més concisa per a l'Agència de Meteorologia, que és a través d'Europa.
6: I a més, el que dius tu sempre, que una cosa és el que estem parlant ara a les 12 i 40 minuts, que és per predicció, i després estan els canvis també per observació. Vull dir que sabem que poden anar les coses mutant i canviant. I per a demà sí que n'hi ha una cosa que em preocupa, Lluís, que et pregunte, perquè és cert que demà, per exemple, a la costera i canal de Navarrés, per ara, tenim avís groc per pluges, però és que a l'interior... al colindant, a la comunitat autònoma d'Albacete, de Cuenca, que a nosaltres ens arriba bona part de rius i rambles d'aquesta zona, acaba de tornar a pujar a taronja, o sigui que demà també hem d'estar pendent de la pluja que caiga per dins.
7: Totalment, perquè pensa que totes les conques fluvials tenen un, o sigui, una situació que és el que sempre t'he comentat, això és newtonià, té la gravetat cap avall, ens dona, ens arriba tot el que, de, lo que està dalt ve cap avall. Així que hay que estar molt pendents també del que tinga la pluja que caiga en les conques.
6: Doncs, Lluís Francesc, anirem actualitzant, anirem veient en tots els espais de la ràdio i també per descomptat al nostre web, a radioxativa.es i a les nostres xarxes socials durant tota la jornada. Però vaja, siga com siga, precaució, no?
7: Efectivament, precaució, la pluja serà irregular, però no és descartable, que ja t'he comentat, que esta vesprada es pot haver una bona tonga, perquè és la zona, i com hem vist els models pràcticament tots solapen, i ja la matinada i la primera part del matí de demà dijous és on tenim la situació més complexa, degut principalment a una dana. Aquesta dana pot donar que en un puesto ploga més que en els altres, així que van un poc, estem un poc de canvis. Així que el que hi ha que fer, literalment, té molta cura, molta precaució i molt atents a el que ens diu els mitjans oficials. Això sempre.
6: Lluís, una abraçada molt forta. Seguim parlant.
7: Igualment.
6: Adéu.

Són les prediccions, les previsions que van canviant, que van variant. Ara mateixa, de nou, tornem a actualitzar si ens trobem en alerta taronja per pluges a totes les nostres comarques. Havia baixat, però no. Però ara mateixa la Generalitat ha tornat a activar doncs eixe avís per pluges que poden fins i tot arribar a ser torrencials. És a dir, molta cura, molt en compte, especialment també si els toca agafar el cotxe escons ells, els tenen clars. Evitar desplaçaments innecessaris durant els moments de major intensitat que, com bé diu Lluís, van a ser a partir de les 4 de la vesprada i especialment esta poqueta nit matinada, també demà al matí, es preveuen pluges molt intenses i si n'hi ha que conduir, doncs fer-ho amb velocitat moderada, preferentment per vies principals, mai creuar un barranc o una zona inundable, tot i que parega que porte poca aigua, perquè saben vostès, com estàvem comentant també, que no és el que plou així, sinó el que també plou a l'interior i puguem arreplegar així en rius com el Canyoles, en rius com l'Albaida. Haurem d'estar també molt pendents a aquestes actualitzacions de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. I, per descomptat, doncs, seguir les fonts fiables, seguir els avisos a través de l'AEMET, del 112 de la Comunitat Valenciana o, per descomptat, també a través d'esta emissora de ràdio iniciativa de la cadena SER. El resum: a partir de les 4 de la vesprada comença la cosa a posar-se sèria, coloret taronja a totes les nostres comarques, si és que no canvia. Tenim una dana que ara mateixa, com ens ha dit Lluís, i parlant malament i a pressa, està carregant de la mar amb una temperatura elevadíssima de la mar, de l'aigua de la mar, i que va a vindre en les pròximes hores cap ací dins, deixant doncs tempestes importants i sobretot pluges més que importants. Són les 12:44, anem a estar per descomptat pendents de l'horatge durant el que resta de jornada els espais informatius de Ràdio Iniciativa de la cadena SER, com dic també, com sempre, a les nostres xarxes socials i a radioiniciativa.es. Molta cura, que la cosa pinta seriosa.

0: Radio Xàtiva. De lunes a domingo a las 2 y 17 tienes una cita con la actualidad, deportes, agenda y sin perder tiempo. Al grano. Hora 14, Xàtiva y Comarcas. Con Félix Lluch. Lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasa con Félix Lluch. Hora 14, Xàtiva y Comarcas.
1: Mochila nueva, libros nuevos y mis gafas.
2: También. Esta vuelta al cole en Óptica Vicente Sancho, dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 98 euros. Dos pares de gafas por solo 98 euros para niños de hasta 14 años. Y con el plan Veo, 100 euros de ayuda. Pueden salirte gratis solo hasta el 31 de octubre. Pásate por Óptica Vicente Sancho, Alameda Jaume I de Xàtiva junto a Joyería Sancho.
3: Ah, vale. El currículum. Experiencia laboral. Idiomas. Va. Nivel de inglés. Mitja. Va. Mitja alt. Va. Sí, collons. Alt, altísimo. Enguany, deixa d'inventar-te el currículum.
0: Escola Oficial de Idiomas de Xàtiva. Anglés, francés, italià, alemany i valencià. Títols oficials, educació pública, modalitat presencial o semipresencial. També a Enguera i a Llora. Un canvi tan gran en la teua vida per només 90 euros a l'any. Escola Oficial de Idiomas de Xàtiva. El teu nivell, per fi, de veritat.
4: Et sona la marca Ser Empresarios?
2: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
4: Això mateix. Has encertat. És una subscripció que pots sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
2: I què cal fer per apuntar-se?
4: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
5: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola. La netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
6: Láser. El sonido de la vida.
7: En Radio Xàtiva ya hemos empezado.
0: Radio Xàtiva, Cadena Ser, 94.6 FM.

0: perquè avui no toco parlar de cuina, però sí que toco saludar a Carlos Beltrán per un altre motiu. Carlos, amic, com estàs?
1: Hola, Jordi, què tal?
0: Cap com estàs? Cuina de l'Hotel Montsant. Per què parlem avui amb tu? Doncs perquè a partir d'este diumenge els jardins de l'Hotel Montsant van a convertir-se, atenció, en un escenari per al cinema experimental amb la cinquena edició del cinema de Vanguardia en el jardí. Una iniciativa que està impulsada pels nostres amics de Todolí Citrus, fundació que hem parlat amb ells en algunes ocasions en la secció de cuina i que enguany es presenta sota el títol El Campo Sensible. Bueno, conta'ns una miqueta què és això del cinema de Vanguardia, de què és el que aneu a fer, què és este Campo Sensible.
1: Pues mira, des de fa uns anyets, com tu comentaves, ja és la cinquena edició que es fa, fem, bueno, la nostra relació amb Todolí, a banda dels Cítrics, ens uneix l'art, no? Sabem que Vicente Todolí, a banda de tindre la Fundació Todolí Citrus, és comissari d'art, mm-hmm. i com sabeu, nosaltres tenim una col·lecció d'art contemporani a Madrid,
0: pues
1: tot això fa que en l'Hotel Montsant se faci unes projeccions d'art, que no deixa de ser art, baix el títol de Cine de Vanguardia, val? Que reuneix artistes que fan projeccions i este any va relacionat en el camp, no? En el cultiu del camp i bueno, que millor unió, no? Del camp, la cuina, Todolí, el cítric, no sé, l'art per englobar esta cita.
0: Sí, no, és xulíssim i a més, bueno, no deixa de barrejar-se, com bé dius, un poquet al final sí que farem de secció avui, perquè al final poso de protagonista al camp i això també té molta relació en, bueno, en el producte i al final en la cuina. Tu vas a preparar alguna cosa per a aquests dies o és simplement una sessió de cinema no acompanyada gastronòmicament? No ho sé,
1: A veure, normalment el que fem és una espècie de picoteo, no? No té una gastronomia més enllà que un còctel, pues, lo típic, no? Per fer una beguda, el que seria un vi d'honor, anem a deixar-ho així.
0: Sí.
1: I és un poquet per acompanyar a la gent, no? Pues que ja que estava gent un poquet de la projecció i de l'art i tot el que fem, pues també que puguen degustar i estar en els nostres jardins còmodament.
0: En Xàtiva, diuen els amics de Todolí i vosaltres que ens heu passat la informació, van a poder-se veure obres de noms clàssics del cinema experimental com Bruce Bailey, Marjorie Keller i Bruce Elde, també amb altres de noms més impronunciables. A més, de cinema de diferents llocs del món perquè i de diferents també cineastes, en definitiva, és també per una miqueta de mapa cinematogràfic així a Xàtiva, al Montsant.
1: Correcte, és una forma també de portar l'art de tot el món, pues, a portar-la a un lloc com és Xàtiva, no? I millor fer-ho a l'aire lliure i en connexió amb el camp, que és el que ens agrada i el que ens uneix.
0: Bueno, és que al final, això van a ser dos dies, nosaltres estem parlant del dia 20, que serà de 7:30 més o menys a 10 de la nit, així en el Montsant, però és que el 19, el dia anterior, va ser, òbviament, en els jardins també dels amics del Bartolí, de tota la gent de Todolí. Clar, és que és el que estàs dient, és un contacte directe amb el paisatge, amb aquest jardí. Com és el jardí del Montsant, per si hi ha alguna persona que no l'ha vist?
1: Bueno, pues el jardí de Montsant, el que ha pogut disfrutar, veurà que tinguem un montó de cítrics, fruto de la relació que tinguem en Vicente Todolí, i després tinguem, pues bueno, ara mateixa se'ns tanen la flor, però hasta fa poc feia la oloreta i s'ha el xerniler de la terrassa, que a mi m'encanta.
0: Que bo.
1: Fins a, bueno, tinguem hierbes aromàtiques, tinguem magraners, tinguem de tot.
0: Que important. Tu tires del jardí per a fer algun plat o què? Dius, mira, una magrana, sí. Que estem en temporada, clac.
1: De fet, sí, de fet, però, bueno, cítrics ja sabeu que sí, que evidentment tot el que puguem fer en cítrics, sí. Després vaig fer un xicot de racó de hierbes aromàtiques, no? De hierbes aromàtiques, tot el que és que això és salvatge i sempre ells. I després, sí, magranes, tenim també una figa, que, bueno, una figuera, que a mi no m'agrada molt, però bueno, la tinguem.
0: Estar, Carlos, estar.
1: I sempre que se puga, pues sí que fem. gastem el que tinguem, sí.
0: Que bé. I no només això, no només va ser cinema, no només va ser un vídeo d'honor, no només va ser estar en contacte amb la natura a través del jardí local tan preciós que tenim ací al Montsant, sinó que a més, bueno, també, i això t'ho deixo contar a tu, aneu a descobrir, aneu a permetre visitar un dels vostres més i millor guardats espais, racons, no sé si dir fins i tot secret, conta'ns.
1: Sí, a veure, nosaltres tenim, és un aljibe, bàsicament un aljub que tenim, els que han pogut visitar, està a baix terra, és un aljub de l'època, no? que bueno, el dia d'avui està funcionant igualment, perquè tot el circuit d'aigua el fa com se feia abans, lo que passa que ara pues, bueno, tinguem unes modernitats que antes no hi havia, no? Però tot el que és la infraestructura de l'aljub segueix intacta i es visitarà i la veritat és que val la pena veure'l perquè el que no ha vingut i no l'ha vist, sempre que el veu, o sea, al·lucina de que això pugui estar ahí i com està, cuidat, saps?
0: Al final la veritat que és... És preciós. Doncs, Carlos Beltrán, et deixa tu l'últim minutet per a que convides als i les oients. No sé si encara arriben a temps a inscriure's, si no, si com està el procés?
1: Pues mira, jo el que faria seria escriure a recepció, a reserves de Montsant, que són reserva@mont-sant.com, val? I... res, dir que voleu assistir, us contestaran, no sé si n'hi ha places limitades, ara mateix me trobes un poc descol·locat en quantes places tinguem i quants assistents tinguem, però bueno, poden tocar, poden escriure i nosaltres amb molt de gust els atendrem. I res, és el dia de neu en Palmera, cosa que això sí que ja no puc dir-vos si està ple o no, i el dia 20 sí que és de 20 de setembre, sí que és així en Montsant, bueno, si n'hi ha lloc, us esperem i espero que pugueu disfrutar del cine de vanguardia que preparem cada any.
0: De segur que sempre queda algun lloquet per als oients i les oients de la SER. Carlos, gràcies per estar amb nosaltres, tot i que esta setmana no tocava, però bueno, encara t'ha fet treballar, me caguen la mà. Bueno, el dimecres que ve més, val, amic?
1: Vinga, molt de gust.
0: Una abraçada, adeu.
1: Adeu.

0: m'ha juré per la vida.
1: Recordaran este estiu els oients de la SER, perquè jo sé que són molt... molt fidels, que Pedro Blanco tenia una secció a l'Hoy por Hoy de l'estiu que era versió o original. Bueno, pues jo tinc claríssim que em queda amb esta versió de la Bien Gus de Zas. Això que he dit Piaf és preciós, però bueno. La Bien Gus per a arribar a la una i...

0: És moment d'escoltar música de banda perquè és moment de parlar de les escoles de música, de com comencen el curs les escoles de música de Xàtiva. Durant els pròxims minuts anem a fer doncs, una radiografia que ja està convertint-se en habitual, en rutinària, i a més una cosa que m'encanta perquè ens fa doncs, veure quina és la situació de les escoles de música al nostre municipi, a la nostra ciutat. Comencem amb la nova, amb Victòria Ferrando, que ens atén ara mateix al telèfon. Victòria, com estàs?
1: Bona vesprada a totes i a tots.
0: Vinga, com comencem este nou curs? Amb nervis, amb il·lusió, amb alegria? Amb,
1: sobretot amb molta il·lusió i molta alegria. Sí, molt content. L'equip directiu molt content.
0: Com es plantegeu este curs? Com es planteja la nova este curs, Victòria?
1: Pues mira, si vols saber de matrícules, jo estic al·lucinat perquè en la vida hi ha hagut tantes matrícules de 0 a 5 anys.
0: Ah, sí?
1: Sí, de 5 anys sobretot. I jo, tot era obrir grups nous i s'omplin de seguida, perquè les ràtios són de 10 per aula i res, de 5 anys, no sé. Molt, molt contenta perquè mai s'havia donat el cas i molt bé. I d'adults igual.
0: Això és una boníssima notícia, no?
1: Sí, la veritat és que sí, perquè si ja comences des de menuts, doncs ja saps que van arribar poquet a poquet fins dalt.
0: Les matrícules que entenc que encara estan obertes, Victòria.
1: Sí, les matrícules, encara que el curs ha començat el dilluns, les matrícules estan obertes. I, i per a qualsevol tipus d'instrument que vulguin estudiar, també sabeu que ofertem l'instrument i que el donem a la societat.
0: Vaig a preguntar-te pels instruments i per les especialitats que teniu a la nova. Quines teniu?
1: Tots. És de ben fusta, és de ben metall, tota la corda, tot. Bueno, ara te dic, no n'hi ha arpa, que n'hi ha xiqueta que me diu, vull que un arpa, dic, ai, l'arpa no tenim.
0: Bueno, tenim escolta, tots, no seria un...
1: Però que me fa gràcia quan pregunten tots els instruments, perquè dic, és que justament de vegades ven i diu, vull que un arpa, dic, oh, que justet, arpa no tenim. Bueno, però també és por perquè en algun lloc hauran vist l'arpa.
0: Clar, o vosaltres mateixa, sí. Les haureu ensenyat en les classes.
1: Sí, nosaltres en les classes ensenyem tots tipus d'instruments. Sí, n'hi ha projectes que són dedicats a saber tot el que és l'instrument en si i com sona, discriminació auditiva.
0: Correcte.
1: I aleshores, pues, ells fan molt de projecte quan tenen que elegir l'instrument.
0: Victòria, Adés, has dit una cosa molt, molt interessant, no? que mai havies vist una matriculació, sobretot en el jovent, en els xiquets de 0 a 5 anys, però també has dit en els adults.
1: Sí, la veritat és que la gent adulta d'avui en dia, molt bé, vull dir que abans la gent no venia tant, però jo crec que és com dir, m'he jubilat i el que sempre tenia pendent, l'assignatura pendent era tocar piano o tocar trompeta o tocar el que siga, no? I aleshores està venint prou gent adulta.
0: Això ha sigut un canvi important en els últims anys.
1: Però inclús, Jordi, te tinc que dir que fins al punt de dir, mira, vull que al conservatori. I l'any passat vam presentar a una alumna de violí a conservatori.
0: Uau!
1: Sí, perquè nosaltres les ensenyances les duguem regrades, és a dir, els adults també fan primer, segon, tercer, quart, i quan acaben quart pues, ja decideixen si continuen per entrar a la banda o si volen entrar al conservatori, pues, també s'obre aquesta porta.
0: Victòria...
1: Estan preparats com per entrar, vull dir que...
0: Sí.
1: Que no estan tots els nivells junts, sinó que ho fem per separar perquè ells tinguin també uns estudis.
0: Clar, i a més que se ho entenc, que se ho prenen, clar, d'una altra manera. Al final, l'adultesa, la maduresa, el que et deixa també és fins i tot disfrutar d'una manera de l'estudi que en un altre moment o en una altra època no ho hagués fet així.
1: No, perquè de vegades també ha passat que han estudiat, tu saps que igual a molta gent ha passat, no? Que arriba a sisè de professional i diuen, ara tinc que estudiar una altra carrera i m'he de deixar esta. En quant a la música també m'agrada, perquè dos carreres a la vegada costa molt. I aleshores molta gent fa, vale, ara que ja acaba la carrera, ara que ja tinc una feina, aleshores ara sí que ja vaig començar a estudiar l'instrument que a mi m'agrada. O continuar els estudis on es va deixar. També tinc ara una alumna que està continuant estudis d'on s'ho va deixar, que està en quart de professional de violí.
0: Claro.
1: Aleshores, cadascú, el bo que té dels adults és això, que la música ja sabem, no té edat.
0: Bueno, i és una de les avantatges que també et dona una escola de música, en este cas d'àmbit municipal, que no te la donaria en un altre aspecte o en un altre segment de població. Victòria, sí que hi ha una cosa important, no anem a parar-nos a desglossar, perquè tampoc vull això, però més o menys els preus són assequibles a dia d'avui en una escola de música? Ho parle des del màxim desconeixement,
1: Són preus assequibles i després també estan les beques Bankia, que se poden sol·licitar fins al 10 d'octubre, i aleshores també hi ha molta gent a sol·licitar les beques.
0: Sí, sí, ho van contar nosaltres també la setmana passada.
1: Exacte, però aleshores jo crec que fa molt de temps que tinguem la mateixa tarifa de preus, i jo crec que sí que se pot. Se poden assumir els costos del preu de la matrícula i de l'alumnat que se matricula. Bueno, les mensualitats sí que se poden.
0: Quants alumnes més o menys n'hi haurà enguany a la nova i també quants profes?
1: De moment sobre uns 250, de moment, però encara està obert el període de matriculació i profes estem al voltant de 20.
0: Que barbaritat.
1: De totes les especialitats.
0: Això són unes xifres molt elevades, Victòria.
1: Pues la veritat és que jo estic molt contenta. Això és perquè algo bé estem fent.
0: I tant que sí. I tant
1: sí,
0: que sí.
1: Claro. Perquè, com tu saps, sempre comencem en un fum de projectes i enguany estem molt contents perquè, mira, enguany celebrem el 10 anys del projecte d'inclusió social a Germanes per la Música. Ja duguem 10 anys. Venint la gent del Piso Tutelat Promedici a les classes, compartint classes amb els nostres xiquets i després fent els concerts trimestrals. També fent 10 anys de la vetllada musical de la Creu Roja. Tots els anys fent també i ja duguem també 10 anys. Des del 125 aniversari de la societat estem ja muntant moltes cosetes de moltes activitats que també al voltant de l'escola.
0: Perquè continua, clar, continua el 125 aniversari.
1: Fins que s'acabi l'any.
0: Que s'acabi l'any, correcte.
1: Sí. Aleshores, clar, des del 125 ara estem preparant també que els xiquets canten en companyia de l'orquestra el dia de la missa de Santa Cecília.
0: Molt bé.
1: Després també tenim un projecte d'educació emocional, que això és la primera vegada que se fa.
0: Que és xulo.
1: Projecte d'educació emocional. És impartit per una voluntària de la Creu Roja i ahir vaig tenir reunió a Neidoya i ella vindrà o enviarà un xic, que li diuen Pau, a treballar l'empatia, l'autoestima, la resolució de conflictes, la convivència...
0: Això és que, mira que jo tampoc soc molt major, però és que això era implantejable en l'època en què jo estudiava en una escola de música i ara mateixa tindré este tipus de propostes és que obri un ventall grandíssim de possibilitats, ja no només en la música, sinó més enllà.
1: Més enllà, claro, perquè anem a tractar tota la part de les emocions des de l'aula, i a més el projecte va dins de l'aula justament que tinc d'inclusió, perquè així estan els xiquets de 7-8 anys en xiquets en persones adultes de 35, 40, 50 anys. I aleshores és molt, molt... Ahir m'he dit, ja, és tan bonic per a mi el que vaig aprendre que el que aneu a aprendre vosaltres. Perquè, clar, ara he de fer tot el tipus d'activitats enfocades a aquest grup específic. I la veritat és que és molt, molt, molt emocionant de dir, ostres, pues que guai va ser això, no?
0: I tant.
1: I que bueno, n'hi ha un feedback entre tots anem a aprendre uns d'altres.
0: I nosaltres que humilment i en la part que ens correspon, doncs, com no pot ser d'altra manera, seguirem contant-ho perquè és el que també hem de fer, estar al costat de les escoles de música, de les societats musicals, de les bandes, i per descomptat, donant-vos eixa altaveu que és la ràdio, com anem a fer ara mateixa, Victòria, per a que et dirigisques ja no només a la gent que va enguany, ja està matriculada o que ja està fins i tot cursant els seus estudis, sinó tota aquella que ens està escoltant i que a lo millor encara té dubtes i diu, me puc apuntar, no puc apuntar, sí que es pot matricular-se. Així que el micròfon és teu.
1: Bueno, pues mira, per què estudiar música en l'Escola de la Música Nova? És perquè cuidem molt de l'atenció a la diversitat, personalitzant les ensenyances mitjançant una adaptació curricular, desenvolupem projectes en la part d'inclusió social i aprenem també altres disciplines, a més de la música, com és la pintura, la dansa i l'escriptura. I creem canals de comunicació en les famílies, fomentem la integració dels alumnes en les distintes agrupacions i la infraestructura de la nostra escola permet desenvolupar totes aquestes activitats. I jo crec que arriba a totes les persones que vulguin vindre. I bueno, sempre dic també als pares o mares que poden vindre, deixar els xiquets, que proven i després que decidisquen si sí o si no. O adults.
0: Anava a dir-te, que es queden i que es queden.
1: Veniu, proveu, i quan proveu una classe o dos, pues, perquè sempre de vegades venen els pares i te diuen no, és que no sé segur. És que no està segur el xiquet, claro, i no vull per si acaso, i dic, no passa res, tu apunta-lo, deixa-lo dos, tres classes, després decidix si vols matricular-lo o no. I ara te dic, si voleu matricular, pues, l'horari d'oficina és de 6 a 8 de la vesprada i el telèfon és 648-585-603, per a si vulgueu fer qualsevol tipus de pregunta o deixar per WhatsApp qualsevol tema que tingueu, o inclús n'hi ha pares que es ve mal vindre i enviant-los la matrícula per WhatsApp i l'emplenen i no tenen ni que vindre. Des de casa ho poden fer fàcilment. Emplenen la matrícula, nosaltres l'agafem i ja pues, fem tota la gestió.
0: Doncs ahí està la instrucció i ahí està la invitació també de Victòria Ferrando des de la Música Nova, des de l'Escola de Música de la Nova. Gràcies per estar amb nosaltres i que vagi molt bé este curs. Seguirem parlant.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Adeu. Que passeu bon dia.

0: Vinga, seguim repassant com comencen les escoles de música de Xàtiva, tant la nova com la primitiva. Doncs un nou curs escolar, que sabem que sempre és moment de nervis, d'il·lusió i de molta feina per als profes i per als directors de les escoles, com és David Domènech, des de la primitiva setadense. David, com estàs?
1: Hola, Jordi, bon dia.
0: Quants anys van ja? Perquè, bueno, jo em porto tres així i tres porto preguntant el mateix, però...
1: Sí?
0: Sí, clar, jo crec que sí.
1: Crec que són ja cinc.
0: Bueno,
1: cinc o sis,
0: molt bé,
1: sí.
0: Molt bé. I com s'enfronta un curs nou? Ja amb experiència o sempre n'hi ha
1: sí.
0: coses que sorprenen?
1: No, a veure, sempre n'hi ha cosetes perquè, bueno, sobretot el que intentem és adaptar a l'alumnat que té tantes extraescolars l'horari,
0: ja.
1: No? Pense que és el més complicat de tot, perquè tu... Jo, com l'experiència és com, o anem a millorar, cada any anem a començar abans, en juny hi ha l'horari tancat, i sempre hi ha coses, o a lo millor dius, mira, dilluns i dimecres, i venen, és que tenen futbol dilluns i dimecres, has de canviar d'imatge dijous, i has d'improvisar ràpid, vull dir, perquè t'has d'adaptar en seguida, perquè canviem, busca profes, tal, aleshores és un poquet el major mal de cap, però... Bueno, estem acostumats i ja com a que ens agobiem menys, no? És un poc com... Sabem que al final tot arriba a bon port, no? Aleshores...
0: I tant que sí. I tant que sí. I amb eixa il·lusió i amb eixes ganes de començar un nou curs. Que... Com es presenta en guany, David?
1: Es presenta molt bé. La veritat és que, mira, quan ahir em vas dir xerrem, li vaig cridar a la secretària i li vaig dir, pots comentar un poquet? I m'ha dit, pues mira, tenim 39 alumnes, anem ja per 200... I sempre, setembre sempre és més complicat, en octubre la gent, aleshores encara vindrà més gent, i després entrarà l'alumnat en clau de do que fem amb els Promivice, la casa de les dones, que en són 60 més, aleshores, doncs això, 260, estarem... Que
0: sí, que
1: és
0: sumant
1: superbé.
0: I seguim també formant a persones, no només en la part musical, David, sinó també en la part ja personal, perquè les escoles de música van molt més enllà de la música.
1: Van moltíssim més enllà, sí, i a banda de que al final també ja som com una família, no? Doncs també el pensar en donar-los un futur o després per a la banda, per a l'orquestra, estem sempre que fa un poquet el cap en també per la gent que fa guitarra, piano, bateria, que a lo millor no va a banda, estem intentant donar-los també una eixida pensant en activitats grupals que puguen també tocar, aleshores... Sempre estem ahí un poquet menjant-nos el cap, però, vamos, és lo xulo també d'esta feina.
0: Perquè això també ha canviat una miqueta, no? Jo recordo que abans les escoles de música eren única i exclusivament per a formar a la banda, no? I ara ja no és així.
1: No, ara hi ha de tot. Sí que és veritat que nosaltres la principal, no, funció és la banda, però vamos, l'orquestra també, com saps, la nova i la vella tenen unes orquestres que són una passada, per a lo que és, no? La cultura que tenim en València de banda, pues, tenim dos orquestres que són un luxe. També enfoquem ahí, però és que a banda, no sé si tinguem 50 alumnes de bateria, 30
0: sí?
1: i pico de guitarra, wow. I baix elèctric, de piano són dos profes i estan a tope, perquè no sé si són 40 alumnes també de piano. Clar, tenim dolçaina, aleshores tenim de tot, però sí, abans era con la finalitat a la banda i ara la finalitat és aprendre música, passar-se-ho bé, eixir un poc de la rutina, aleshores ve gent que d'adults funciona molt bé, que sempre també ha sigut com més adults, ha costat, no? Pues també moltíssima gent s'apunta ara i en una il·lusió tremenda, així que... Adaptem als nous temps, però bueno, al final la finalitat és la mateixa, aprendre música i passar-ho bé.
0: I tant que sí, i música per als més xicotets, fins i tot per als que encara no han nascut, música per als que volen preparar una carrera musical, música
1: sí.
0: per als que doncs simplement, com bé has dit tu, és una activitat extraescolar més, o música per a persones adultes, que també sabem que és molt important, David, perquè s'estudia d'una manera diferent.
1: Sí, sí, i busquem també un professorat diferent, depèn l'edat que tinguin, tinguem un professorat més especialitzat en una edat, en una altra, perquè com saps també és complicat, és més xicoteig o els adults, i també busquem un alumnat enfocat per a ells. Tenim un profe especialitzat en bateria que no, bueno, dona percussió també, però que tenim uno que és adret en bateria també, per... Saps que cada vegada està tot més professionalitzat, com aquell que diu, no? I es busca més... enfocar algo més concret. Aleshores,
0: quantes especialitats, te les vaig a fer dir-me-les totes, quantes especialitats teniu en l'Escola de Música de la Vella, David?
1: Tenim tot, a veure, de corda tenim totes, viola, violoncel, contrabaix, tenim piano, tenim guitarra espanyola, guitarra elèctrica, baix elèctric, ahí entraria tot, piano també, i després de banda tenim tot, oboè, flauta, clarinet, saxo, trombó, trompeta. Sols ens faltaria de fagot, que no, perquè no tenim ningú alumne de fagot.
0: Cachis, i... no se fan l'ànimo.
1: Sí, no se fan l'ànimo. I de cant. De cant no... Sí que tenim cor, però no tenim cant com a tal. No tenim tal perquè hi havia molt poquet d'alumnat, però si la gent ve i pregunta, clar, se busca professorat en seguida per a cant. Jo crec que són les úniques dues especialitats que estem ahí, però bueno... Està bé, en tot l'altre tenim betucada, també, que la tenim venen de la Casa de les Dones,
0: sí.
1: una colleta de dones genial, i tenim una betucada, tenim el grup d'Espromi, i sé, doncs, que la collo també, perquè tenim dolçaina, i van dir, ja que tenim...
0: Haurem de fer un tabal.
1: Dolçaina que to... Sí, també tenim tabal, sí.
0: Que bé. David, i més enllà de... del que estem dient, de les classes com a tal, sé que sempre teniu projectes, sé que sempre teniu, doncs, això, trobades especials, concerts especials. Este curs teniu també, entenc, coses especials preparades.
1: Sí, tenim moltes coses especials. Tenim, mira, te puc dir així, no és de l'escola, però és de la banda. Uh-huh. En 2 setmanes va la banda al Roig Arena a tocar.
0: Hola!
1: Sí, per a l'elecció de la Fallera Major i l'Acord de València.
0: Vaja!
1: Va banda i orquestra. I clar, està super il·lusionat esto, i va, el Roig Arena tal, és com, no, és com el buc insígnia que tenim ara en València.
0: Sí, sí, sí.
1: Després tenim el 17 d'octubre una trobada d'escoles que fan en Cerdà, de la Costera, i va la banda de formació a tocar. Després tenim 19 de desembre, dissabte, fem la banda jove i vindrà una xica a cantar, farem cançons del pop-rock, amb Creu Rojo, mentira, perdona, amb gent de la Consolació. En gent de la Consolació, que tenim un concert benèfic que fem una en la Nova, una en la Vella,
0: sí,
1: que es toca un altre estany, fem dissabte de neu, i el 23, aleshores, 4 dies després, el Festival de Nadal.
0: Uh-huh.
1: Així que ja, bueno, a banda de les audicions i tot, així que soles en el que mos queda d'any, quatre projectes ahí brutals. I ja pensant, de que anirà la temàtica de Nadal, de que anirà el Fidecurs, que és lo xulo, no? És lo que agobia, però al mateix temps és lo xulo de dir, jolín, han de fer algo especial.
0: Doncs anirem contant-ho, com fem sempre, si et sembla. I així a mode global, avui volíem fer la presentació, però per descomptat, doncs cadascun dels actes sempre comptem amb vosaltres i volem que així continuï sent. David, l'últim minutet per a tu, per a que si n'hi ha algun pare, alguna mare, algun tutor legal, algun iaio, iaia, algun xiquet, xiqueta que encara vulga apuntar-se i diga, xico, va, em faig l'ànim enguany, encara està temps o ja estan tancades les...
1: Sí, encara està temps. La matrícula intentem que mai tanque, sobretot per a les especialitats individuals. Les grupals són un poc més complicades perquè una vegada ja han passat un parell de mesos sí que tanquem, perquè si no aniria un poquet desfasat l'alumnat, però durant este mes poden vindre sense problema. Quant abans vinguem millor, perquè com és tant d'alumnat, per elegir un bon horari, quant abans vinguem millor.
0: Doncs,
1: secretaria oberta.
0: Ahí està la invitació. David, Domènec, moltíssimes gràcies per estar una mica amb nosaltres.
1: Jordi.
0: Que l'any que ven siguen 4 i l'altre 5 i siguen tots els que hagin de ser. Comptant el que feu a inici.
1: En uns mesets tornem a xerrar.
0: Segur que sí. Una abraçada.
1: Gràcies.
0: Adéu.

0: Bien, pues amistosos para el equipo masculino de preparación con dos empates. También en este caso, primera derrota en comunidad de Laura Volley Xàtiva en partido correspondiente a la Copa Comunitat Valenciana. No puede estar con nosotros como es habitual, pero sí que nos ha dejado crónica de lo que fue el pasado fin de semana y de lo que va a ser este próximo fin de semana, donde también entra en competición el equipo masculino. La crónica es como cada miércoles de Quique Mateu.
1: Bueno, desprada, Félix, informando desde el Club Voleibol Xàtiva. Bueno, pues lo primer que tienen que comentar es que ya han arrancat les primeres competicions oficials de la pretemporada, sobretot per als equips de les categories nacionals femení i masculí del Club de Voleibol de Xàtiva. El Laura Volley Xàtiva femení de la Lliga Nacional va disputar el seu primer partit de la Copa Comunitat Valenciana front al gestimat de Sant Joan de Alacant, equip que milita en una categoria superior, les de Xàtiva, mentre que el Family Cup Xàtiva Voleibol masculí de la Superliga 2, lo que van fer va ser jugar dos partits amistosos el passat dijous contra el Conqueridor de València, un equip que està en la primera divisió nacional, i el divendres contra el Liceo de Paterna, a l'espera del debut en la Copa del pròxim dissabte contra el Fabraquer del Campello. Antes, fent un xiquet d'incís, recordar que la Copa Comunitat Valenciana enguany ha canviat de formato. Recordar que està organitzada per la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana i que només poden participar aquells conjunts de la comunitat que estiguen inscrits i participant en lligues nacionals organitzades per la Real Federació Espanyola de Voleibol, de manera que durant tot el mes de setembre pues la Copa va enfrontar equips de valencians de tant de la màxima lliga professional com de la Superliga 2 com de la primera divisió nacional. En el nou formato pues s'assegura de que almenys se puguen jugar tres partits, i això està dividit en una sèrie de fases prèvies: octaus de final, quarts de final, semifinals i final, i després hi ha partits de consolació, no? Per als perdedors del quadro. La Copa en realitat suposa un gran esforç perquè estem començant la temporada, però el que suposa sobretot és una bona preparació de cara a l'inici de la Lliga regular que tindrà lloc el dia 3 d'octubre del 2026, i sobretot la fa atractiva també perquè en la majoria de casos n'hi ha que medir-se a rivals que militen en categories superiors. La veritat és que es va disputar el primer partit de l'Aura Volley Xàtiva femení de la primera divisió nacional contra el Gestimac de Sant Juan de Alacant, que és un equip de Superliga 2, un partit que es va jugar en el pavelló de voleibol el passat dissabte i que finalment pues, com estava pràcticament previst en el guió, les guanyaren les alicantines per 0-3, 27-25, 15-25 i 20-25. Evidentment, es van veure des del primer set molt clares diferències, sobretot per el número de jugadores estrangeres en pista que portava el conjunt de Alacant, no? Les de Xàtiva, no van desentonar en recepció, encara que no van estar, com en partits anteriors, lo suficientment contundents en atac com per a posar en dificultats a la defensa visitant, no? Sí que és de veres que les de Xàtiva van arriscar en saque i per moments pues anant retallant la diferència en el marcador, sobretot en el tercer set. Però el equip de Sant Juan, un equip com hem dit és de superior categoria, està jugant en la segona lliga d'Espanya, pues va treballar molt bé en bloqueo, van ser contundents en l'atac, i jo crec que això és el que va marcar realment la diferència. Però bueno, els dos entrenadors, tant Bruno Pisciodano com Quique Mateu, pues s'agarren estos partits evidentment mentalitzant a les jugadores de que és una oportunitat molt gran jugar contra un equip de categoria superior als que tindran en la Lliga, i encara que no van estar-lo incisives que esperàvem en el atac, però bueno, al final jo crec que es va complir el paper. Y respecto al Family Cash Xàtiva Voleibol masculino de Superliga 2, pues como han comentado, va a disputar dos amistosos contra el Club Polideportivo Conqueridor de València, que milita en la Primera División Nacional, y el Liceo de Paterna, que enguany pues ha pujat a la Lliga de Plata Espanyola, a la Superliga 2, a l'espera del partit de Copa ja del pròxim dissabte contra el Fabraquer del Campello en la canxa d'Alacant. Abans de parlar de la Copa, pues comentar que el dijous es va disputar el primer partit que va acabar en 2-2 contra el Conqueridor, mentre que el divendres pues es va disputar el partit contra el Liceu de Paterna, rival directe de la mateixa categoria, on també es va produir un empat a dos. La veritat és que els entrenadors van veure ja una evolució respecte des del partit del dijous al partit del divendres. En el partit del divendres, sobretot en aquest equip que és el Paterna, que era de la mateixa categoria que el Xàtiva en la pròxima lliga, es va observar ja una major conjunció entre els jugadors més joves de l'equip i els veterans per a anar assumint l'esquema de joc. Se va observar pues, que n'hi havia un boníssim nivell de recepció, que ja va destacar també en el partit anterior. Va haver prou bon atac i bloqueig, i bueno, pues, en el cas del divendres pues, van ser superiors al rival en molts moments del partit. Sí que ha de destacar que estos partits, pues, ser amistosos, es van realitzar totes les proves necessàries i per supost que van saltar a la canxa absolutament tots els jugadors de l'equip. I bueno, pues parlant de la Copa, comentar que la primera fase l'equip de Xàtiva estava exento de jugar, i que ja serà este dissabte quan s'enfrontaran al Campello, que ha guanyat els seus dos primers partits de Copa, va ser un rival complicat en la canxa de més de Alacant, un partit que bueno, pues s'afronta en relatiu optimisme després de lo que s'ha vist. I després també pues lo que comentàvem abans, que com ha canviat el formato de Copa, pues de guanyar l'equip de Xàtiva en Alacant el dissabte, s'enfrontaria en quarts de final el mateix diumenge, o sigui, el dia següent diumenge, 20 de setembre, i ja en el pavelló de voleibol contra el guanyador del partit, Club Voleibol Almoradí, Club Voleibol Paterna, ja a partir de dos equips que juguen en la Superliga 2 també, no? Si això sempre que l'equip de Xàtiva guanyara. En el cas de que l'equip de Xàtiva perga, pues ja jugarien uns quarts de final de consolació, ja, però això seria ja el dissabte 26. I respecte als partits del cap de setmana, bueno, pues en principi, com han comentat, el dissabte en la Superliga 2 masculina n'hi ha Copa Comunitat Valenciana, octaus de final, l'equip del Family Cash Xàtiva Voleibol es desplaçarà a la canxa del Fabraquer del Campello. Com hem comentat, en cas de guanyar, el diumenge dia 20 s'enfrontarien a Xàtiva contra el rival entre Almoradí i Paterna, contra el que guanya. En la Primera Divisió Nacional Femenina també tinguem en Xàtiva Copa de la Comunitat Valenciana el dissabte 19 a les 19 hores en el pavelló de voleibol. En l'hora voleibol Xàtiva s'enfrontarà al Benidorm, com hem comentat, també un equip de superior categoria que milita en la categoria de plata, el voleibol espanyol. En la Primera Divisió Autonòmica Juvenil Femenina, que ja ha començat la Lliga, el dissabte 19, a les 4 de la vesprada, l'hora voleibol Xàtiva s'enfrontarà contra el Sedaví. Després també a la 1 el dissabte l'equip de la Primera Divisió Autonòmica Cadete Femenina, l'hora voleibol Xàtiva, es desplaçarà a la canxa de Mutxamel, i el cadet masculí disputarà en Xàtiva el seu primer partit de Lliga en la Primera Divisió contra el Gandia.
0: Gracias, Quique Mateu. Dejamos el voleibol. Siguiente parada, el balonmano.
2: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
3: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
2: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
3: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
2: O sea, que no es un regalo.
3: Es una publicidad que dura todo el año.
4: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com. o al teléfono y WhatsApp 637-720-019, 637-720-019.
0: Damos paso al balonmano con partidos este pasado fin de semana de su equipo infantil, de su cadete masculino, también de su senior femenino y de su senior masculino. La información, como cada miércoles, es de Enrique Martínez.
5: Hola, Félix, bona vesprada. Així estem de nou per a contar tot el que ha corregut al món de l'handbol aquest cap de setmana passat. I hem de dir que, bueno, la veritat és que van ser resultats prou positius per a la gran majoria dels equips que van participar. Se jugaven molts dels partits així a casa, concretament al pavelló Francisco Ballester. Van començar els infantils a les 10:30, que s'enfrontaven al Mislata. Resultat 24-23 a favor de l'infantil de Xàtiva. Bueno, l'objectiu, com sabem, era seguir treballant tant l'atac com la defensa, anar traient un poc més rendiment a les coses que se van posant en pràctica. La defensa, destacar algunes cosetes a millorar i anar veient cosetes que se poden millorar. L'atac, front a una defensa molt organitzada com és la del Mislata, se va demostrar un bon treball col·lectiu i sobretot prou encert de cara al llançament a porteria. Enhorabona per als xavals de Pepe Navarro, que estan fent un gran treball. Després també a les 11:30 s'enfrontaven el cadet masculí contra el Mislata. Malauradament així no van poder guanyar, 26-30 a favor dels forasters. Domini visitant en la primera part, moltes pèrdues de balons, moltes dificultats en el 1 contra 1 en l'atac. En la segona part se va reaccionar, l'equip de Xàtiva va reaccionar imposant una defensa 5-1, un poc més agressiva. Se van fer molt bones recuperacions i se van poder córrer al contraatac i retallar un marcador que en la primera part se s'havia posat molt en contra. Al descans anem 13-19 i han aconseguit retallar parcialment aquesta diferència en aquest resultat final de 26-30. El sènior femení s'estrenava en aquesta pretemporada, es desplaçava a Oliva, el Clínica Dental Carralero, i es va imposar per 17-18 a l'equip local, al Club Handbol Oliva. Molt contents. Hem de dir que, com en un equip que, com sabem, s'ha renovat fins en 6 jugadores amb la incorporació de 4 juvenils que d'alguna forma aporten joventut però falta de veterania, començar esta pretemporada amb una victòria i fora cosa, la veritat és que ens ompli de moral, i tant a les jugadores com al tècnic, a Aaron Macías, que estan fent un gran paper i un gran treball amb tot l'equip. La veritat és que el partit, siguent sincers, va mostrar una falta de ritme de joc encara, molta gent nova, incorporant-se a una categoria que no la dominen molt, i amb una gran dependència encara del joc individual, que hem d'anar corregint i hem d'anar buscant més aquest joc col·lectiu que anem a intentar aconseguir. Imprecisions en el baló encara, tot el que és la pretemporada. A nivell defensiu, en canvi, va haver molt d'equilibri, no vam concedir espais interiors, sols vam deixar que llançaren de forma exterior, i en la segona part va haver ja més joc joc associatiu, van poder combinar més entre elles, les possessions van ser més llargues i a partir d'una bona defensa pues, van crear el que jo crec que serà una de les senyes de l'equip degut a la seva joventut, contraatacs, correr molt i a partir d'ahí pues, aconseguir aquesta lleugera avantatge en el marcador. Enhorabona. Això pues, ens dona moltes més ganes de continuar treballant i esperem que a poc l'equip se consolide. També van jugar aquest cap de setmana el senyor masculí. El senyor masculí a Xàtiva, al pavelló Ballester, a les 7 de la vesprada, rebia el club en vol IBI. La veritat és que va ser un gran partit, resultat 28-26 a favor de l'equip de Xàtiva. L'IBI és l'equip recent ascendit a la segona nacional, concretament en la fase que se va jugar a ells. Es va tocar contra ells el partit i van perdre. Per tant, sabem del potencial d'IBI, un equip que molt ben reforçat, donat que va competir en segona nacional amb individualitats molt bones, amb grans llançadors, i bueno, pues d'alguna manera l'equip va tindre que esforçar-se des del primer moment amb una defensa molt intensa, controlant aquests llançadors que hem dit tant per la dreta com per l'esquerra. Aquesta defensa activa va fer que tingueren no fora còmodo aquests llançaments que ells buscaven i al mateix temps pues, ens va permetre recuperar balons i nosaltres marcar el nostre ritme de joc. Sempre van portar la davantera en el marcador al llarg de tot el partit i bueno, vam saber pues, un poc jugar amb el baló i amb el ritme. En la segona part d'alguna manera sabíem que anàvem a patir al final per l'estat físic de l'equip, donat que faltaven tres jugadors que d'alguna manera podrien ser destitulars i no van poder estar en el partit i per tant hi havia que estalviar i economitzar un poc els esforços. Després d'uns 15-20 minuts molt intensos on se van desmarcar i van aconseguir una certa distància en el marcador, pues, bueno, l'equip ja sabíem que anàvem a patir en els últims minuts per aquesta falta de ritme encara físic, però vam saber controlar el partit, jugar amb l'avantatge del marcador i vam aconseguir amb aquest resultat de 28-26. Sabem que no és lliga oficial, però sí que és important també anar jugant aquests micropartits en funció de lo que tu tens i de lo que tu pretens. Per tant, enhorabona a l'equip de José Ángel. I bueno, ja el que ens queda parlar és del proper cap de setmana. Hem de dir que tota la base anem a participar al torneig Fernando Llàcer d'Alcàsser. Benjamins, alevins, infantils, cadet masculí, cadet femení. Se jugarà en tres pistes, dos a l'exterior i una al pavelló. A la pista 1, a les 11, jugarà el Benjamí contra l'Alcàsser. A les 12, l'aleví també contra l'Alcàsser. En la pista 2, a les 10:30 hi haurà un triangular entre Xàtiva, Algemesí i Alcàsser de la categoria infantil, i a les 11:30 s'enfrontarà el cadet femení contra l'Alcàsser, Xàtiva-Alcàsser. I ja el que hem de dir que en el pavelló ja jugaran el cadet, al igual que les xiques, el cadet femení, el cadet masculí jugarà també un triangular entre Alcàsser, Algemesí i Xàtiva. Torna a repetir, 9:30 cadet masculí, 11:30 cadet femení. A Xàtiva, per la vesprada, a les 7, el dissabte, al pavelló Ballester, hi haurà també un partit de preparació del sènior masculí. El club handbol Xàtiva s'enfronta al club handbol Sueca. Partit de tornada, la visita que van fer fa dues setmanes, allí se va perdre un resultat considerable. Recordem que el Sueca és un equip de segona nacional amb molt bones individualitats, es caracteritza per una defensa molt forta, molt fèrrea, és un equip ja assegut en eixa segona nacional i per tant va ser una prova de foc per al nostre equip. I el diumenge a les 5 de la vesprada en el pavelló Francisco Ballester, diguem-ne que també partit important del juvenil, el club amb el Xàtiva s'enfronta al club amb el Mislata. molt important veure com evolucionen un equip que s'ha renovat moltíssim. S'han incorporat 6 jugadors del cadet de la temporada passada, continuen 4 jugadors del juvenil de la temporada passada, se renova parcialment la direcció de l'equip, continua Òscar Guerrero, però